0: Gina Radio. Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: Imagina Radio.
1: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit.

0: Radio.
1: You're way too beautiful, girl.
0: Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Radio.
2: La millor música
0: per sentir

0: 라디오. Imagina Radio.
1: La millor música.
0: Per sentir-se bé. Imagina.
2: Súbeme la radio.

0: números 1 d'ahir i d'avui.
1: Todas las promesas de mi amor se irán contigo.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir-se.

Imagina Ràdio. Estan passant coses al meu cap i

crec que avui que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa. Vale, ho he pensat molt. I ara no entenc.

Avui i d'ahir. La millor música per sentir.

0: Radio. Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir-se.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
2: La vida són moments, i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits, i els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats, acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977-593816.
3: Aprofita les segones rebaixes a Mi Electro Moder Hogar. Smart TV LG Cunet de 55 polzades, 459 euros. Frigorífic de dues portes d'1,75 m, 299 euros. Rentadora de 10 quilos, 319 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
4: Hoy el viento sopla más de lo normal.
5: Les festes patronals de Benicarló arriben carregades de música i grans directes per a tots els gustos.
6: Disfruta dels concerts de Duncan Du i Los Rebeldes.
5: Vibra amb l'espectacle de l'Orquestra La Misión.
6: Canta i balla amb Pepet i Marieta i Fulles Seques.
5: I reviu els grans èxits de la música dels anys 90 i 2000. Del 22 al 30 d'agost, vine a Benicarló en festes.
6: Ajuntament de Benicarló.
7: El pa amb tomata de penjar, les amanides, la paella o fideuà, l'escalivada, l'esqueixada, les carns o el pop a la brasa exigeixen un raig daurat d'oli d'oliva verge per potenciar el seu sabor. El trobaràs als supermercats de Catalunya. Millora qualsevol plat amb un oli saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolell i Freginals. El sabor de la nostra terra.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
2: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
3: A Vic Mat Major t'ho posem fàcil.
2: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
3: Tot el que imagines al millor preu.
2: Vic Mat Major.
3: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova't i gaudix.
4: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil, però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que ens uneix.
5: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
6: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
7: Atenció, amants del ciclisme! Dimecres 26 d'agost, la Vuelta 2026 arriba a Catalunya amb una etapa apassionant, Falset Roquetes. Vine a gaudir en família del Parque Vuelta, on t'esperen animació, activitats i molts regals oficials, i viu tota la emoció de final d'etapa a Roquetes. No t'ho perdis, t'esperem a la meta. La Vuelta a Roquetes.
8: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Vols millorar el teu futur? Al Centre de Formació d'Adults Tortosa t'ajudem a aconseguir-ho. Oferim cursos d'idiomes, català, castellà i anglès 1, 2 i 3. Aprèn amb la formació instrumental. Treu-te el graduat en educació secundària, GES 1 i 2. O posa't al dia amb la informàtica amb el Competic. I si vols anar més enllà, prepara amb nosaltres les proves d'accés a grau mitjà, superior i a la universitat per a majors de 25 i 45 anys. Vine a matricular-te del 2 al 10 de setembre. Més info a cfatortosa.com o al 977-588-995.
2: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa amb posta i vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
3: Si ets professional de la construcció a Materials Gisbert, tenim l'experiència, les eines i els materials. Sempre amb estoc i amb càrrega ràpida. Som especialistes en paleteria, tabiqueria seca, ferreteria i interiorisme. T'oferim una àmplia gamma de morters tècnics, sistemes d'impermeabilització, ceràmiques, perfileria i aïllaments. I recorda, t'ho portem on necessitis amb els nostres camions grua. Visita'ns a materialsgisbert.com. La qualitat i el servei amb les millors condicions. Materials Gisbert, el teu magatzem per la construcció. Estem a Tortosa i Vilaseca.
4: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta, una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta, a Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
5: Imagina Radio.
6: Vuela, vuela. No te hace falta equipaje.
5: Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Radio.
0: La millor música
5: per sentir-se

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Viu les nits a la Baranova a Tivissa. Dissabte 29 d'agost, Cloenda amb Una nit al País Melt, protagonitzada pel Quartet Melt, guanyadors de Lo Happy Day de TV3. Des de les 8 del vespre hi haurà tas solidari de vins dels cellers Aibar i Sedó Anguera, a benefici de la Lliga contra el Càncer, i servei de tapers de la Llesqueria i la Tossa. Entrades per només 4 euros a l'oficina d'atenció al ciutadà i a turismetivissa.com. Aquest agost, viu les nits a la Baranova a Tivissa. Organitza l'Ajuntament de Tivissa.
2: Aquest agost, planifica el viatge amb temps. Les carreteres poden tenir més trànsit, especialment durant els caps de setmana i les operacions sortida i tornada. Revisa l'estat del trànsit abans de sortir. Evita les hores punta i fes descansos freqüents. Bon viatge i prudència al volant. Montepío Tortosa, al teu costat, dins i fora de la carretera.
3: La vida són moments, i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits, i els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats, acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.

0: Són les 9.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. Detenen una persona relacionada amb la mort violenta d'un home en una baralla en grup a la Ràpita. Segons ha informat el cos policial, es tracta d'un home de 34 anys que dilluns es va presentar voluntàriament a les dependències policials i està previst que avui dimecres passi a disposició del jutjat de guàrdia d'Amposta. Els fets van tenir lloc la matinada de diumenge, quan els Mossos van rebre un avís per una baralla entre un grup de persones i, en arribar, van trobar la víctima ferida per apunyalament. Tot i les maniobres de reanimació, l'home va acabar morint. La investigació continua oberta i es troba sota secret de les actuacions. Cobertes, finestres, plaques solars i cotxes, els principals elements damnificats de la pedregada a la Ribera d'Ebre. La tempesta va afectar especialment Móra d'Ebre i Móra la Nova, on les pedres van arribar a tenir prop de 10 centímetres de diàmetre. L'episodi ha deixat cobertes de fibrociment foradades, plaques solars inutilitzades i vehicles amb vidres trencats i la carrosseria abonyegada. Per altra banda, la pedregada no va provocar danys importants a les vinyes de la Terra Alta, on la verema ja ha començat. La curta durada de la tempesta i el fet que la pedra caigués barrejada amb aigua haurien evitat afectacions més greus. La cinquena etapa de la Vuelta recorrerà de Falset a Roquetes avui dimecres. La jornada de 173 quilòmetres sortirà de Falset i recorrerà diversos municipis del Priorat, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre i el Montsià, fins a arribar a Roquetes. Un dels punts decisius és l'ascens a l'Alt de Paüls, de tercera categoria, abans d'afrontar els últims quilòmetres. El pas de la Vuelta es presenta també com una oportunitat de projecció turística per als paisatges del territori, com les vinyes del Priorat, el riu Ebre, el Delta o els ports.
3: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
4: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furla, Yalea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
3: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
4: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
3: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
1: Imagina Ràdio.
5: Les clíniques dentals Ebre Clínic Tortosa, Montsià Amposta i Azahar Vinaròs t'ofereixen el temps.
2: I pel que fa al temps, avui dimecres ens hem despertat amb un cel ennuvolat arreu del territori, però que anirà minvant i s'anirà esclarint durant la tarda. Avui les temperatures seran lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 22 graus, mentre que les màximes arribaran als 30, 31 i 32 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
6: Ei, què et passa? Fas mala cara.
7: No me'n parlis, no estic d'humor. Estic de vacances i tinc un mal de queixals horrorós.
6: Jo tinc la solució. A Clínica Dental Ebre Clínic, a l'Avinguda Catalunya 28 de Tortosa. A Clínica Dental Montsià, a l'Avinguda La Ràpita 197 d'Amposta. I a Clínica Dental Azahar, plaça 3 Reis 22 de Vinaròs. Saben que el dolor dental no fa vacances. Per això estan oberts tot l'estiu. Truca'ls, t'agafaran d'urgència.
7: M'has salvat la vida.
1: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
8: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Quan tinc tos, la mama em dona mel Rossend Margalef.
2: Avi, de la dona, per ser molt fort.
3: A Rossend Margalef, tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelella reial, pròpolis, xarops... Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns. Estem al Perelló. Polígon Industrial Pla de Solans, parcel·la 21. O al lloc web apirossend.com.
4: Rossend Margalef, la mel de casa.
5: Fatzini esdeveniments i carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini, 977 70 12 57. Fatzini.net.
6: Clínica Terres de l'Ebre. Atenció sanitària propera, accessible i personalitzada per a mútues i particulars. Consultes externes, urgències, sala de parts, hospitalització, quiròfans, proves diagnòstiques i terapèutiques. Clínica Terres de l'Ebre. Telèfon 977 588 200. A Tortosa, sempre al teu servei.

0: Zoo d'ahir i d'avui. Ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu, tu. Passar la vida amb tu, tu, tu, tu, tu. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: escucharte.
1: Imagina Ràdio.
2: A partir d'ara, 30 minuts sense pausa, sense interrupcions.
3: La millor música.

0: Són les 10. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Detenen una persona relacionada amb la mort violenta d'un home en una baralla en grup a la Ràpita. Segons ha informat el cos policial, es tracta d'un home de 34 anys que dilluns es va presentar voluntàriament a les dependències policials i està previst que avui dimecres passi a disposició del jutjat de guàrdia d'Amposta. Els fets van tenir lloc la matinada de diumenge, quan els Mossos van rebre un avís per una baralla entre un grup de persones i, en arribar, van trobar la víctima ferida per apunyalament. Tot i les maniobres de reanimació, l'home va acabar morint. La investigació continua oberta i es troba sota secret de les actuacions. Cobertes, finestres, plaques solars i cotxes, els principals elements damnificats de la pedregada a la Ribera d'Ebre. La tempesta va afectar especialment Móra d'Ebre i Móra la Nova, on les pedres van arribar a tenir prop de 10 centímetres de diàmetre. L'episodi ha deixat cobertes de fibrociment foradades, plaques solars inutilitzades i vehicles amb vidres trencats i la carrosseria abonyegada. Per altra banda, la pedregada no va provocar danys importants a les vinyes de la Terra Alta, on la verema ja ha començat. La curta durada de la tempesta i el fet que la pedra caigués barrejada amb aigua haurien evitat afectacions més greus. La cinquena etapa de la Vuelta recorrerà de Falset a Roquetes avui dimecres. La jornada de 173 quilòmetres sortirà de Falset i recorrerà diversos municipis del Priorat, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre i el Montsià, fins a arribar a Roquetes. Un dels punts decisius és l'ascens a l'Alt de Paüls, de tercera categoria, abans d'afrontar els últims quilòmetres. El pas de la Vuelta es presenta també com una oportunitat de projecció turística per als paisatges del territori, com les vinyes del Priorat, el riu Ebre, el Delta o els ports.
2: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
3: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
2: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
2: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
0: Imagina Ràdio. Repsol t'ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, avui dimecres ens hem despertat amb un cel ennuvolat arreu del territori, però que anirà minvant i s'anirà esclarint durant la tarda. Avui les temperatures seran lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 22 graus, mentre que les màximes arribaran als 30, 31 i 32 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
2: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
3: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
2: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
2: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
0: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.
5: La millor música
4: per sentir-se

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: La vida són moments, i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits, i els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats, acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
2: Hoy el viento sopla más de lo normal.
0: Les festes patronals de Benicarló arriben carregades de música i grans directes per a tots els gustos.
3: Disfruta dels concerts de Duncan Du i Los Rebeldes.
0: Vibra amb l'espectacle de l'Orquestra La Misión.
3: Canta i balla amb Pepet i Marieta i Fulles Seques.
0: I reviu els grans èxits de la música dels anys 90 i 2000. Del 22 al 30 d'agost, vine a Benicarló en festes.
3: Ajuntament de Benicarló.
1: Atenció, amants del ciclisme! Dimecres 26 d'agost, la Vuelta 2026 arriba a Catalunya amb una etapa apassionant, Falset Roquetes. Vine a gaudir en família del Parque Vuelta, on t'esperen animació, activitats i molts regals oficials, i viu tota la emoció de final d'etapa a Roquetes. No t'ho perdis, t'esperem a la meta. La Vuelta a Roquetes.

Imagina Radio. I will survive without you.

0: Són les 11. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Detenen una persona relacionada amb la mort violenta d'un home en una baralla en grup a la Ràpita. Segons ha informat el cos policial, es tracta d'un home de 34 anys que dilluns es va presentar voluntàriament a les dependències policials i està previst que avui dimecres passi a disposició del jutjat de guàrdia d'Amposta. Els fets van tenir lloc la matinada de diumenge, quan els Mossos van rebre un avís per una baralla entre un grup de persones i, en arribar, van trobar la víctima ferida per apunyalament. Tot i les maniobres de reanimació, l'home va acabar morint. La investigació continua oberta i es troba sota secret de les actuacions. Cobertes, finestres, plaques solars i cotxes, els principals elements damnificats de la pedregada a la Ribera d'Ebre. La tempesta va afectar especialment Móra d'Ebre i Móra la Nova, on les pedres van arribar a tenir prop de 10 centímetres de diàmetre. L'episodi ha deixat cobertes de fibrociment foradades, plaques solars inutilitzades i vehicles amb vidres trencats i la carrosseria abonyegada. Per altra banda, la pedregada no va provocar danys importants a les vinyes de la Terra Alta, on la verema ja ha començat. La curta durada de la tempesta i el fet que la pedra caigués barrejada amb aigua haurien evitat afectacions més greus. La cinquena etapa de la Vuelta recorrerà de Falset a Roquetes avui dimecres. La jornada de 173 quilòmetres sortirà de Falset i recorrerà diversos municipis del Priorat, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre i el Montsià, fins a arribar a Roquetes. Un dels punts decisius és l'ascens a l'Alt de Paüls, de tercera categoria, abans d'afrontar els últims quilòmetres. El pas de la Vuelta es presenta també com una oportunitat de projecció turística per als paisatges del territori, com les vinyes del Priorat, el riu Ebre, el Delta o els ports. I pel que fa al temps, avui dimecres ens hem despertat amb un cel ennuvolat arreu del territori, però que anirà minvant i s'anirà esclarint durant la tarda. Avui les temperatures seran lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 22 graus, mentre que les màximes arribaran als 30, 31 i 32 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: La vida són moments, i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits, i els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats, acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
2: Si ets els que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets els que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte, right now.
3: No esperis més i vine a veure l'Autoesteller, a Vinaròs i Tortosa.
4: La mamoplàstia és la cirurgia que millora el tamany i la forma dels pits de la dona sense que impedeixi la lactància i els controls ginecològics.
5: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
4: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
6: Atenció, amants del ciclisme! Dimecres 26 d'agost, la Vuelta 2026 arriba a Catalunya amb una etapa apassionant, Falset Roquetes. Vine a gaudir en família del Parque Vuelta, on t'esperen animació, activitats i molts regals oficials, i viu tota la emoció de final d'etapa a Roquetes. No t'ho perdis, t'esperem a la meta. La Vuelta a Roquetes.
7: Imagina Ràdio.

0: Són les 12. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Detingut un menor conduint sense carnet per l'AP7 a l'altura de l'Aldea. El passat 22 d'agost els Mossos van aturar un vehicle amb 4 ocupants en un control. El conductor, de 17 anys, va mostrar inicialment un permís de conduir que després va reconèixer que era del seu germà. Les comprovacions van confirmar que no havia obtingut mai cap permís i l'investiguen per un suposat delicte contra la seguretat viària. El seu pare, de 58 anys, també va ser detingut com a presumpte cooperador necessari, ja que hauria consentit que el menor conduís. El jove va quedar en llibertat amb càrrecs i haurà de comparèixer davant la Fiscalia de Menors, mentre que el pare va passar diumenge a disposició del jutjat de Guàrdia de Tortosa. Amposta impulsa una casa d'ofici centrada en la construcció tradicional i la rehabilitació sostenible. El programa s'adreça a joves d'entre 16 i 30 anys i combinarà formació específica amb 6 mesos d'experiència laboral. Durant el projecte, aprendran tècniques de construcció tradicional i rehabilitació amb especial atenció a l'eficiència i la sostenibilitat. La iniciativa s'emmarca en el programa Treball als Barris i el Pla de Barris i Viles de la Generalitat i busca facilitar l'accés al mercat laboral en un sector que necessita professionals qualificats. L'Ajuntament preveu obrir pròximament la convocatòria i el procés de selecció. I en agenda, la Catedral de Santa Maria de Tortosa acollirà el gran concert de la cinta Els Tres Tenors. El recital serà dimecres 2 de setembre a les 8 de la tarda i reunirà els tenors Ignacio Guzmán, Jorge Morata i Jesús Piñeiro, acompanyats al piano per Alessio Coppola i pel cor de cambra Tiricae. El programa inclourà 14 peces amb música religiosa, repertori tradicional i obres com El cant dels ocells, Adeste Fidelis i diferents versions de l'Ave Maria. El concert, organitzat per la Reial Arxiconfraria de la Cinta, tindrà un cost de 10 euros en concepte de donatiu. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel ennuvolat arreu del territori, però que anirà minvant i s'anirà esclarint durant la tarda. Avui les temperatures són lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 22 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 30 graus a Santa Bàrbara, 31 al Pinell de Brai i 32 graus a Benissanet i l'Ametlla de Mar. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
0: Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
2: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
1: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
3: Atenció, amants del ciclisme! Dimecres 26 d'agost, la Vuelta 2026 arriba a Catalunya amb una etapa apassionant, Falset Roquetes. Vine a gaudir en família del Parque Vuelta, on t'esperen animació, activitats i molts regals oficials, i viu tota la emoció de final d'etapa a Roquetes. No t'ho perdis, t'esperem a la meta. La Vuelta a Roquetes.
4: Vols un polo?
5: Esclar, de maluixa.
4: No, home, no. Parlo del Volkswagen Polo. Amb canvi automàtic, sostre solar i preparat perquè gaudeixis de l'estiu com mai.
5: Ah, aquest sí que m'agrada.
4: Aquest estiu estrena Volkswagen Polo amb unes condicions espectaculars només a Volkswagen Mercamotor Tortosa. No esperis més. Vine, prova'l i emporta-te'l abans que s'acabin les unitats. Volkswagen Mercamotor Tortosa. El teu Polo t'està esperant.
6: A IDM Sánchez som especialistes en omplir les llars de llum i convertir cada estança en un espai que respira confort. I ara ens toca a nosaltres. Ens traslladem. Estrenem un nou espai dissenyat exclusivament per continuar inspirant-te. Vine a visitar-nos a la nostra nova ubicació, al carrer Rosselló, cantonada Passeig Ribera. O truca'ns al 671-840077. IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain. Ara, en un nou espai per continuar il·luminant la teva llar.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's Amposta.
2: Vols millorar el teu futur? Al Centre de Formació d'Adults Tortosa t'ajudem a aconseguir-ho. Oferim cursos d'idiomes, català, castellà i anglès 1, 2 i 3. Aprèn amb la formació instrumental. Treu-te el graduat en educació secundària, GES 1 i 2. O posa't al dia amb la informàtica amb el Competic. I si vols anar més enllà, prepara amb nosaltres les proves d'accés a grau mitjà, superior i a la universitat per a majors de 25 i 45 anys. Vine a matricular-te del 2 al 10 de setembre. Més info a cfatortosa.com o al 977-588-995.
3: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977-70-1257. Fatzini.net.
4: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
5: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.

0: es la una.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. Detingut un menor conduint sense carnet per l'AP7 a l'altura de l'Aldea. El passat 22 d'agost els Mossos van aturar un vehicle amb 4 ocupants en un control. El conductor, de 17 anys, va mostrar inicialment un permís de conduir que després va reconèixer que era del seu germà. Les comprovacions van confirmar que no havia obtingut mai cap permís i l'investiguen per un suposat delicte contra la seguretat viària. El seu pare, de 58 anys, també va ser detingut com a presumpte cooperador necessari, ja que hauria consentit que el menor conduís. El jove va quedar en llibertat amb càrrecs i haurà de comparèixer davant la Fiscalia de Menors, mentre que el pare va passar diumenge a disposició del jutjat de guàrdia de Tortosa. Amposta impulsa una casa d'ofici centrada en la construcció tradicional i la rehabilitació sostenible. El programa s'adreça a joves d'entre 16 i 30 anys i combinarà formació específica amb 6 mesos d'experiència laboral. Durant el projecte, aprendran tècniques de construcció tradicional i rehabilitació amb especial atenció a l'eficiència i la sostenibilitat. La iniciativa s'emmarca en el programa Treball als Barris i el Pla de Barris i Viles de la Generalitat i busca facilitar l'accés al mercat laboral en un sector que necessita professionals qualificats. L'Ajuntament preveu obrir pròximament la convocatòria i el procés de selecció. I en agenda, la Catedral de Santa Maria de Tortosa acollirà el gran concert de la cinta Els Tres Tenors. El recital serà dimecres 2 de setembre a les 8 de la tarda i reunirà els tenors Ignacio Guzmán, Jorge Morata i Jesús Piñeiro, acompanyats al piano per Alessio Coppola i pel cor de cambra Tiricae. El programa inclourà 14 peces amb música religiosa, repertori tradicional i obres com El cant dels ocells, Adeste Fidelis i diferents versions de l'Ave Maria. El concert, organitzat per la Reial Arxiconfraria de la Cinta, tindrà un cost de 10 euros en concepte de donatiu. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel ennuvolat arreu del territori, però que anirà minvant i s'anirà esclarint durant la tarda. Avui les temperatures són lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 22 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 30 graus a Santa Bàrbara, 31 al Pinell de Brai i 32 graus a Benissanet i l'Ametlla de Mar. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.
4: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
5: La millor música per sentir-se bé.
3: Imagina Ràdio.
5: Imagina.

0: 45 minuts d'èxit sense pausa a Imagina Ràdio.
1: Tu fila 28, primer lateral. Jo fila 32, veig des de dalt. No em coneixes, no et conec. S'apaguen els llums, comença el concert.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: La vida són moments, i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits, i els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats, acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
2: Aprofita les segones rebaixes a Mi Electro Moder Hogar. Smart TV LG Cunet de 55 polzades, 459 euros. Frigorífic de dues portes d'1,75 m, 299 euros. Rentadora de 10 quilos, 319 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar. 70 anys servint-te, per alguna cosa serà.
3: L'abdominoplàstia és una intervenció que extirpa l'excés de pell i greix abdominal i corregeix el múscul flàccid. S'aconsegueix un abdomen més pla, ferm i una cintura més estreta.
4: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
3: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
5: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'Hotel Restaurant l'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, lo Bistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i lo Bistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
6: Imagina Ràdio.
7: Els números 1 d'ahir i d'avui.
6: Imagina Ràdio.
8: La millor música
6: per sentir.

0: Són les dos. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. L'episodi de pluges intenses acaba amb una trentena d'atesos pel SEM i 866 trucades al 112. Les precipitacions han anat acompanyades en alguns punts de fort vent i pedra de més de 5 centímetres i han provocat nombrosos incidents. A les Terres de l'Ebre l'afectació ha estat menor que la resta de Catalunya, amb dos avisos als bombers. Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Pla Inuncat, tot i mantenir la prealerta per fer seguiment dels incidents pendents. José Marino García, nou president de la societat que opta a la gigafactoria Dia de Móra la Nova. Segons consta el butlletí oficial de registre mercantil, la CET ha assumit la presidència de la societat i Marino ha estat nomenat el seu representant. El Consell d'Administració també incorpora Alfredo Serret com a vicepresident primer i Daniel Barriuso com a president segon. Ignacio Pereña figura com a secretari no conseller i Francesc Fajula com a apoderat. Brussel·les va donar la llum verda la setmana passada a la creació de la societat. El Velòdrom de Tortosa acollirà el pròxim 29 d'agost la cinta Es mou per recaptar fons contra el càncer infantil. El Tardeo Solidari començarà a 14:45 del vespre i combinarà música en directe i una sessió de DJ Remember. Hi actuaran Dragon Rapide, versió original i el tribut a Sopa de Cabra ben endins abans de donar pas als DJ Toño, Joan Salas i Guillermo Argentó. L'entrada tindrà un donatiu de 10 euros que es destinaran íntegrament per a la investigació del càncer infantil a l'Hospital Sant Joan de Déu. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel ennuvolat arreu del territori, però que anirà minvant i s'anirà esclarint durant la tarda. Avui les temperatures són lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 22 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 30 graus a Santa Bàrbara, 31 al Pinell de Brai i 32 graus a Benissanet i l'Ametlla de Mar. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
0: Imagina Radio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poble Nou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
2: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
3: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
4: Atenció, amants del ciclisme! Dimecres 26 d'agost, la Vuelta 2026 arriba a Catalunya amb una etapa apassionant, Falset Roquetes. Vine a gaudir en família del Parque Vuelta, on t'esperen animació, activitats i molts regals oficials, i viu tota la emoció de final d'etapa a Roquetes. No t'ho perdis, t'esperem a la meta. La Vuelta a Roquetes.
5: Imagina Ràdio.

0: números 1 d'ahir i d'avui.
1: Todas las promesas de mi amor se irán contigo.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir

0: Són les 3. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. L'episodi de pluges intenses acaba amb una trentena d'atesos pel SEM i 866 trucades al 112. Les precipitacions han anat acompanyades en alguns punts de fort vent i pedra de més de 5 centímetres i han provocat nombrosos incidents. A les Terres de l'Ebre l'afectació ha estat menor que a la resta de Catalunya, amb dos avisos als bombers. Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Pla Inuncat, tot i mantenir la prealerta per fer seguiment dels incidents pendents. José Marino García, nou president de la societat que opta a la gigafactoria Dia de Móra la Nova. Segons consta el butlletí oficial de registre mercantil, la SET ha assumit la presidència de la societat i Marino ha estat nomenat el seu representant. El Consell d'Administració també incorpora Alfredo Serret com a vicepresident primer i Daniel Barriuso com a president segon. Ignacio Pereña figura com a secretari i no conseller i Francesc Fajula com a apoderat. Brussel·les va donar la llum verda la setmana passada a la creació de la societat. El velòdrom de Tortosa acollirà el pròxim 29 d'agost la cinta Es mou per recaptar fons contra el càncer infantil. El Tardeo Solidari començarà a 8:45 del vespre i combinarà música en directe i una sessió de DJ Remember. Hi actuaran Dragon Rapide, versió original i el tribut a Sopa de Cabra ben endins abans de donar pas als DJ Toño, Joan Salas i Guillermo Argentó. L'entrada tindrà un donatiu de 10 euros que es destinaran íntegrament per a la investigació del càncer infantil a l'Hospital Sant Joan de Déu. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel ennuvolat arreu del territori, però que anirà minvant i s'anirà esclarint durant la tarda. Avui les temperatures són lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 22 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 30 graus a Santa Bàrbara, 31 al Pinell de Brai i 32 graus a Benissanet i l'Ametlla de Mar. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
2: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Viu les nits a la Baranova a Tivissa. Dissabte 29 d'agost, Cloenda amb Una nit al País Melt, protagonitzada pel Quartet Melt, guanyadors de Lo Happy Day de TV3. Des de les 8 del vespre hi haurà tas solidari de vins dels cellers Aibar i Sedó Anguera, a benefici de la Lliga contra el Càncer i servei de tapers de la Llesqueria i la Tossa. Entrades per només 4 euros a l'oficina d'atenció al ciutadà i a turismetivissa.com. Aquest agost, viu les nits a la Baranova a Tivissa. Organitza l'Ajuntament de Tivissa.
2: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
3: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
4: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi tu, de pim-pam, emporta't un Seat. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un Seat amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now.
5: No esperis més i vine a veure l'Autoesteller a Vinaròs i Tortosa.
6: La vida són moments. I a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits. I els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats. Acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
0: Imagina Ràdio.
7: Imagina Ràdio.

0: Són les 4. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Detingut un menor conduint sense carnet per l'AP7 a l'altura de l'Aldea. El passat 22 d'agost els Mossos van aturar un vehicle amb 4 ocupants en un control. El conductor, de 17 anys, va mostrar inicialment un permís de conduir que després va reconèixer que era del seu germà. Les comprovacions van confirmar que no havia obtingut mai cap permís i l'investiguen per un suposat delicte contra la seguretat viària. El seu pare, de 58 anys, també va ser detingut com a presumpte cooperador necessari, ja que hauria consentit que el menor conduís. El jove va quedar en llibertat amb càrrecs i haurà de comparèixer davant la Fiscalia de Menors, mentre que el pare va passar diumenge a disposició del jutjat de Guàrdia de Tortosa. Amposta impulsa una casa d'ofici centrada en la construcció tradicional i la rehabilitació sostenible. El programa s'adreça a joves d'entre 16 i 30 anys i combinarà formació específica amb 6 mesos d'experiència laboral. Durant el projecte, aprendran tècniques de construcció tradicional i rehabilitació amb especial atenció a l'eficiència i la sostenibilitat. La iniciativa s'emmarca en el programa Treball als Barris i el Pla de Barris i Viles de la Generalitat i busca facilitar l'accés al mercat laboral en un sector que necessita professionals qualificats. L'Ajuntament preveu obrir pròximament la convocatòria i el procés de selecció. I en agenda, la Catedral de Santa Maria de Tortosa acollirà el gran concert de la cinta Els Tres Tenors. El recital serà dimecres 2 de setembre a les 8 de la tarda i reunirà els tenors Ignacio Guzmán, Jorge Morata i Jesús Piñeiro, acompanyats al piano per Alessio Coppola i pel cor de cambra Tiricae. El programa inclourà 14 peces amb música religiosa, repertori tradicional i obres com El cant dels ocells, Adeste Fidelis i diferents versions de l'Ave Maria. El concert, organitzat per la Reial Arxiconfraria de la Cinta, tindrà un cost de 10 euros en concepte de donatiu. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel ennuvolat arreu del territori, però que anirà minvant i s'anirà esclarint durant la tarda. Avui les temperatures són lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 22 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 30 graus a Santa Bàrbara, 31 al Pinell de Brai i 32 graus a Benissanet i l'Ametlla de Mar. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Viu les nits a la Baranova a Tivissa. Dissabte 29 d'agost, Cloenda amb Una nit al País Melt, protagonitzada pel Quartet Melt, guanyadors de Lo Happy Day de TV3. Des de les 8 del vespre hi haurà tas solidari de vins dels cellers Aibar i Sedó Anguera, a benefici de la Lliga contra el Càncer i servei de tapers de la Llesqueria i la Tossa. Entrades per només 4 euros a l'oficina d'atenció al ciutadà i a turismetivissa.com. Aquest agost, viu les nits a la Baranova a Tivissa. Organitza l'Ajuntament de Tivissa.
2: Aquest agost, planifica el viatge amb temps. Les carreteres poden tenir més trànsit, especialment durant els caps de setmana i les operacions sortida i tornada. Revisa l'estat del trànsit abans de sortir. Evita les hores punta i fes descansos freqüents. Bon viatge i prudència al volant. Montepío Tortosa, al teu costat, dins i fora de la carretera.
3: Atenció, amants del ciclisme! Dimecres 26 d'agost, la Vuelta 2026 arriba a Catalunya amb una etapa apassionant, Falset Roquetes. Vine a gaudir en família del Parque Vuelta, on t'esperen animació, activitats i molts regals oficials, i viu tota la emoció de final d'etapa a Roquetes. No t'ho perdis, t'esperem a la meta. La Vuelta a Roquetes.
4: Canaló de tàrtar de tonyina roja amb soia. Carpaccio de vaca a guatllo, cimental amb escuma d'albergínia. Pop a la brasa amb sal maldon i allioli. Daus de bacallà arrebossat amb panko. I hamburguesa de guatllo, cimental amb foie d'ànec i tòfona d'estiu. Aquest és el menú degustació del Diego de Santa Bàrbara. Tot amb postres, beguda i cafès per 50 euros. 977 71 90 17 i hotelrestaurantdiego.com.
5: La vida són moments. I a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits. I els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats. Acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.

0: Són les 5.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bona tarda. Detingut un menor conduint sense carnet per l'AP7 a l'altura de l'Aldea. El passat 22 d'agost els Mossos van aturar un vehicle amb 4 ocupants en un control. El conductor, de 17 anys, va mostrar inicialment un permís de conduir que després va reconèixer que era del seu germà. Les comprovacions van confirmar que no havia obtingut mai cap permís i l'investiguen per un suposat delicte contra la seguretat viària. El seu pare, de 58 anys, també va ser detingut com a presumpte cooperador necessari, ja que hauria consentit que el menor conduís. El jove va quedar en llibertat amb càrrecs i haurà de comparèixer davant la Fiscalia de Menors, mentre que el pare va passar diumenge a disposició del jutjat de Guàrdia de Tortosa. Amposta impulsa una casa d'ofici centrada en la construcció tradicional i la rehabilitació sostenible. El programa s'adreça a joves d'entre 16 i 30 anys i combinarà formació específica amb 6 mesos d'experiència laboral. Durant el projecte, aprendran tècniques de construcció tradicional i rehabilitació amb especial atenció a l'eficiència i la sostenibilitat. La iniciativa s'emmarca en el programa Treball als Barris i el Pla de Barris i Viles de la Generalitat i busca facilitar l'accés al mercat laboral en un sector que necessita professionals qualificats. L'Ajuntament preveu obrir pròximament la convocatòria i el procés de selecció. I en agenda, la Catedral de Santa Maria de Tortosa acollirà el gran concert de la cinta Els Tres Tenors. El recital serà dimecres 2 de setembre a les 8 de la tarda i reunirà els tenors Ignacio Guzmán, Jorge Morata i Jesús Piñeiro, acompanyats al piano per Alessio Coppola i pel cor de cambra Tiricae. El programa inclourà 14 peces amb música religiosa, repertori tradicional i obres com El cant dels ocells, Adeste Fidelis i diferents versions de l'Ave Maria. El concert, organitzat per la Reial Arxiconfraria de la Cinta, tindrà un cost de 10 euros en concepte de donatiu. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel ennuvolat arreu del territori, però que anirà minvant i s'anirà esclarint durant la tarda. Avui les temperatures són lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 22 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 30 graus a Santa Bàrbara, 31 al Pinell de Brai i 32 graus a Benissanet i l'Ametlla de Mar. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.
4: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
5: La millor música per sentir-se bé.
3: Imagina Ràdio.

0: de tu.
1: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
2: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
3: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furla, Yalea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
2: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
2: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
4: Atenció, amants del ciclisme! Dimecres 26 d'agost, la Vuelta 2026 arriba a Catalunya amb una etapa apassionant, Falset Roquetes. Vine a gaudir en família del Parque Vuelta, on t'esperen animació, activitats i molts regals oficials, i viu tota la emoció de final d'etapa a Roquetes. No t'ho perdis, t'esperem a la meta. La Vuelta a Roquetes.
5: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
6: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
7: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
8: A Materials Gisbert som el teu showroom d'interiorisme. Descobreix més de 1.000

Metres quadrats d'exposició amb les últimes tendències en ceràmiques, parquets, cuines i banys, ja siguin elements decoratius, accessoris, aixetes o mobles de bany i cuina. T'oferim assessorament expert del nostre personal amb l'experiència de més de 60 anys i les marques més innovadores del sector. Visita'ns a materialsgisbert.com. Estem a Tortosa i Vilaseca. Materials Gisbert. La qualitat i el disseny amb les millors condicions.

0: Són les 6. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. L'episodi de pluges intenses acaba amb una trentena d'atesos pel SEM i 866 trucades al 112. Les precipitacions han anat acompanyades en alguns punts de fort vent i pedra de més de 5 centímetres i han provocat nombrosos incidents. A les Terres de l'Ebre l'afectació ha estat menor que la resta de Catalunya, amb dos avisos als bombers. Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Pla Inuncat, tot i mantenir la prealerta per fer seguiment dels incidents pendents. José Marino García, nou president de la societat que opta a la gigafactoria Dia de Móra la Nova. Segons consta el butlletí oficial de registre mercantil, la SET ha assumit la presidència de la societat i Marino ha estat nomenat el seu representant. El Consell d'Administració també incorpora Alfredo Serret com a vicepresident primer i Daniel Barriuso com a president segon. Ignacio Pereña figura com a secretari i no conseller i Francesc Fajula com a apoderat. Brussel·les va donar la llum verda la setmana passada a la creació de la societat. El Velòdrom de Tortosa acollirà el pròxim 29 d'agost la cinta Es mou per recaptar fons contra el càncer infantil. El Tardeo Solidari començarà a 9:15 del vespre i combinarà música en directe i una sessió de DJ Remember. Hi actuaran Dragon Rapide, versió original i el tribut a Sopa de Cabra ben endins abans de donar pas als DJ Toño, Joan Salas i Guillermo Argentó. L'entrada tindrà un donatiu de 10 euros que es destinaran íntegrament per a la investigació del càncer infantil a l'Hospital Sant Joan de Déu. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel ennuvolat arreu del territori, però que anirà minvant i s'anirà esclarint durant la tarda. Avui les temperatures són lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 22 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 30 graus a Santa Bàrbara, 31 al Pinell de Brai i 32 graus a Benissanet i l'Ametlla de Mar. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda!
0: Imagina Radio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: La vida són moments, i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits, i els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats, acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977-593816.
2: Hi ha receptes que funcionen i d'altres que es recorden. Quin és el secret?
3: L'oli d'oliva verge extra de la denominació d'origen protegida, oli del Baix Ebre Montsià.
2: Un oli que no només acompanya, sinó que transforma, que realça els sabors, aporta equilibri i dona personalitat a cada plat.
3: El que per alguns és un ingredient, per a nosaltres és el secret de la recepta. El toc que ho canvia tot.
2: Elaborat amb les varietats morrudes sevillenca i farga, és l'essència d'un territori i d'una manera de fer.
3: Oli d'oliva verge extra de la denominació d'origen protegida, oli del Baix Ebre Montsià.
2: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
3: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027.
2: Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
4: Fetzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fetzini. 977 70 12 57. Fetzini.net.
5: Atenció, amants del ciclisme! Dimecres 26 d'agost, la Vuelta 2026 arriba a Catalunya amb una etapa apassionant, Falset Roquetes. Vine a gaudir en família del Parque Vuelta, on t'esperen animació, activitats i molts regals oficials, i viu tota la emoció de final d'etapa a Roquetes. No t'ho perdis, t'esperem a la meta. La Vuelta a Roquetes.
6: Imagina Ràdio.

Imagina Radio.

0: Μπουγιάζω.
1: D'avui i d'ahir. Imagina Radio.
2: La millor música
1: per sentir-se

0: Són les 7. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. L'episodi de pluges intenses acaba amb una trentena d'atesos pel SEM i 866 trucades al 112. Les precipitacions han anat acompanyades en alguns punts de fort vent i pedra de més de 5 centímetres que han provocat nombrosos incidents. A les Terres de l'Ebre l'afectació ha estat menor que la resta de Catalunya, amb dos avisos als bombers. Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Pla Inuncat, tot i mantenir la prealerta per fer seguiment dels incidents pendents. José Marino García, nou president de la societat que opta a la gigafactoria Dia de Móra la Nova. Segons consta el butlletí oficial de registre mercantil, la SET ha assumit la presidència de la societat i Marino ha estat nomenat el seu representant. El Consell d'Administració també incorpora Alfredo Serret com a vicepresident primer i Daniel Barriuso com a president segon. Ignacio Pereña figura com a secretari i no conseller i Francesc Fajula com a apoderat. Brussel·les va donar la llum verda la setmana passada a la creació de la societat. El Velòdrom de Tortosa acollirà el pròxim 29 d'agost la cinta Es mou per recaptar fons contra el càncer infantil. El Tardeo Solidari començarà a 9:15 del vespre i combinarà música en directe i una sessió de DJ Remember. Hi actuaran Dragon Rapide, versió original i el tribut a Sopa de Cabra ben endins abans de donar pas als DJ Toño, Joan Salas i Guillermo Argentó. L'entrada tindrà un donatiu de 10 euros que es destinaran íntegrament per a la investigació del càncer infantil a l'Hospital Sant Joan de Déu. I pel que fa al temps, avui dimecres hem tingut un cel ennuvolat arreu del territori, però que s'ha anat esclarint durant la tarda i les temperatures han estat lleugerament més baixes. De cara a demà, tindrem un cel serè arreu del territori amb alguns núvols baixos de cara a la tarda. En quant a les temperatures, la mínima serà lleugerament més baixa i la màxima serà més alta. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
2: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
1: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
3: Hoy el viento sopla más de lo normal.
4: Les festes patronals de Benicarló arriben carregades de música i grans directes per a tots els gustos.
5: Disfruta dels concerts de Duncan Du i Los Rebeldes.
4: Vibra amb l'espectacle de l'Orquestra La Missió.
5: Canta i balla amb Pepet i Marieta i Fulles Seques.
4: I reviu els grans èxits de la música dels anys 90 i 2000. Del 22 al 30 d'agost, vine a Benicarló en festes.
5: Ajuntament de Benicarló.
6: Atenció, amants del ciclisme! Dimecres 26 d'agost, la Vuelta 2026 arriba a Catalunya amb una etapa apassionant, Falset Roquetes. Vine a gaudir en família del Parque Vuelta, on t'esperen animació, activitats i molts regals oficials, i viu tota la emoció de final d'etapa a Roquetes. No t'ho perdis, t'esperem a la meta. La Vuelta a Roquetes.
7: Aprofita les segones rebaixes a Mi Electro Moder Hogar. Smart TV LG Qnet de 55 pulsades, 459 euros. Frigorífic de dues portes d'un metre 75, 299 euros. Rentadora de 10 quilos, 319 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
0: Imagina Ràdio.
8: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Aprofita les segones rebaixes a Mi Electro Modern Hogar. Smart TV LG Qnet de 55 polzades, 459 euros. Frigorífic de dues portes d'un metre 75, 299 euros. Rentadora de 10 quilos, 319 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Modern Hogar. 70 anys servint-te, per alguna cosa serà.
2: La vida són moments, i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits, i els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats, acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
3: Hoy el viento sopla más de lo normal.
4: Les festes patronals de Benicarló arriben carregades de música i grans directes per a tots els gustos.
5: Disfruta dels concerts de Duncan Du i Los Rebeldes.
4: Llibre amb l'espectacle de l'Orquestra La Missió.
5: Canta i balla amb Pepet i Marieta i Fulles Seques.
4: I reviu els grans èxits de la música dels anys 90 i 2000. Del 22 al 30 d'agost, vine a Benicarló en festes.
5: Ajuntament de Benicarló.
6: Imagina Ràdio.
7: Imagina Ràdio.

0: Són les 8.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bona tarda. Detenen una persona relacionada amb la mort violenta d'un home en una baralla en grup a la Ràpita. Segons ha informat el cos policial, es tracta d'un home de 34 anys que dilluns es va presentar voluntàriament a les dependències policials i està previst que avui dimecres passi a disposició del jutjat de guàrdia d'Amposta. Els fets van tenir lloc la matinada de diumenge, quan els Mossos van rebre un avís per una baralla entre un grup de persones i, en arribar, van trobar la víctima ferida per apunyalament. Tot i les maniobres de reanimació, l'home va acabar morint. La investigació continua oberta i es troba sota secret de les actuacions. Amposta impulsa una casa d'ofici centrada en la construcció tradicional i la rehabilitació sostenible. El programa s'adreça a joves d'entre 16 i 30 anys i combinarà formació específica amb 6 mesos d'experiència laboral. Durant el projecte, aprendran tècniques de construcció tradicional i rehabilitació amb especial atenció a l'eficiència i la sostenibilitat. La iniciativa s'emmarca en el programa Treball als Barris i el Pla de Barris i Viles de la Generalitat i busca facilitar l'accés al mercat laboral en un sector que necessita professionals qualificats. L'Ajuntament preveu obrir pròximament la convocatòria i el procés de selecció. El Velòdrom de Tortosa acollirà el pròxim 29 d'agost la cinta Es mou per recaptar fons contra el càncer infantil. El Tardeo Solidari començarà a 8:45 del vespre i combinarà música en directe i una sessió de DJ Remember. Hi actuaran Dragon Rapide, versió original i el tribut a Sopa de Cabra ben endins, abans de donar pas als DJ Toño, Joan Salas i Guillermo Argentó. L'entrada tindrà un donatiu de 10 euros que es destinaran íntegrament per a la investigació del càncer infantil a l'Hospital Sant Joan de Déu. I pel que fa al temps, avui dimecres hem tingut un cel ennuvolat arreu del territori, però que s'ha anat esclarint durant la tarda i les temperatures han estat lleugerament més baixes. De cara a demà, tindrem un cel serè arreu del territori amb alguns núvols baixos de cara a la tarda. En quant a les temperatures, la mínima serà lleugerament més baixa i la màxima serà més alta. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació.
3: Multiòptica es presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
4: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
1: Imagina Ràdio.

0: Zoo d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
2: A Vic Mac Major t'ho posem fàcil.
1: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
2: Tot el que imagines al millor preu.
1: Vic Mac Major.
2: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova i gaudix.
3: Vols un polo?
4: Esclar, de maluixa.
3: No, home, no. Parlo del Volkswagen Polo. Amb canvi automàtic, sostre solar i preparat perquè gaudeixis de l'estiu com mai.
4: Ah, aquest sí que m'agrada.
3: Aquest estiu estrena Volkswagen Polo amb unes condicions espectaculars només a Volkswagen Mercamotor Tortosa. No esperis més. Vine, prova'l i emporta-te'l abans que s'acabin les unitats. Volkswagen Mercamotor Tortosa. El teu Polo t'està esperant.
5: La liposucció no és un tractament contra l'obesitat, però sí pot corregir aquelles parts del cos on s'ha acumulat el greix més rebel als règims dietètics.
6: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
5: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
7: A IDM Sánchez som especialistes en omplir les llars de llum i convertir cada estança en un espai que respira confort. I ara ens toca a nosaltres. Ens traslladem. Estrenem un nou espai dissenyat exclusivament per continuar inspirant-te. Vine a visitar-nos a la nostra nova ubicació, al carrer Rosselló, cantonada Passeig Ribera. O truca'ns al 671-840077. IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain. Ara, en un nou espai per continuar il·luminant la teva llar.
0: Imagina Ràdio.
8: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: És or en estat líquid. Or pel seu color, pel seu aroma i or per a la salut. És equilibrat i l'essència de la dieta mediterrània. Iberolei, l'oli d'oliva verge extra de la cooperativa Montebre de Santa Bàrbara. Iberolei, l'oli afruitat per consumir en cru. Amb denominació d'origen protegida Baix Ebre Montsià.
2: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta, una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta, a Poble Nou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
3: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
4: Vols millorar el teu futur? Al Centre de Formació d'Adults Tortosa t'ajudem a aconseguir-ho. Oferim cursos d'idioma.

0: més: català, castellà i anglès 1, 2 i 3. Apren amb la formació instrumental. Treu-te el graduat en educació secundària, GES 1 i 2, o posa't al dia amb la informàtica amb el Competic. I si vols anar més enllà, prepara amb nosaltres les proves d'accés a grau mitjà, superior i a la universitat per a majors de 25 i 45 anys. Vine a matricular-te del 2 al 10 de setembre. Més info a cfatortosa.cat o al 977-588-995.
1: Imagina Radio.

0: Són les 9.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bona nit. Detenen una persona relacionada amb la mort violenta d'un home en una baralla en grup a la Ràpita. Segons ha informat el cos policial, es tracta d'un home de 34 anys que dilluns es va presentar voluntàriament a les dependències policials i està previst que avui dimecres passi a disposició del jutjat de guàrdia d'Amposta. Els fets van tenir lloc la matinada de diumenge, quan els Mossos van rebre un avís per una baralla entre un grup de persones i, en arribar, van trobar la víctima ferida per apunyalament. Tot i les maniobres de reanimació, l'home va acabar morint. La investigació continua oberta i es troba sota secret de les actuacions. Amposta impulsa una casa d'ofici centrada en la construcció tradicional i la rehabilitació sostenible. El programa s'adreça a joves d'entre 16 i 30 anys i combinarà formació específica amb 6 mesos d'experiència laboral. Durant el projecte, aprendran tècniques de construcció tradicional i rehabilitació amb especial atenció a l'eficiència i la sostenibilitat. La iniciativa s'emmarca en el programa Treball als Barris i el Pla de Barris i Viles de la Generalitat i busca facilitar l'accés al mercat laboral en un sector que necessita professionals qualificats. L'Ajuntament preveu obrir pròximament la convocatòria i el procés de selecció. El Velòdrom de Tortosa acollirà el pròxim 29 d'agost la cinta Es mou per recaptar fons contra el càncer infantil. El Tardeo Solidari començarà a 8:45 del vespre i combinarà música en directe i una sessió de DJ Remember. Hi actuaran Dragon Rapide, versió original i el tribut a Sopa de Cabra ben endins abans de donar pas als DJ Toño, Joan Salas i Guillermo Argentó. L'entrada tindrà un donatiu de 10 euros que es destinaran íntegrament per a la investigació del càncer infantil a l'Hospital Sant Joan de Déu. I pel que fa al temps, avui dimecres hem tingut un cel ennuvolat arreu del territori, però que s'ha anat esclarint durant la tarda i les temperatures han estat lleugerament més baixes. De cara a demà, tindrem un cel serè arreu del territori amb alguns núvols baixos de cara a la tarda. En quant a les temperatures, la mínima serà lleugerament més baixa i la màxima serà més alta. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació.
1: Imagina Radio.

0: d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

Radio.

0: Són les 10. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona nit. Detenen una persona relacionada amb la mort violenta d'un home en una baralla en grup a la Ràpita. Segons ha informat el cos policial, es tracta d'un home de 34 anys que dilluns es va presentar voluntàriament a les dependències policials i està previst que avui dimecres passi a disposició del jutjat de guàrdia d'Amposta. Els fets van tenir lloc la matinada de diumenge, quan els Mossos van rebre un avís per una baralla entre un grup de persones i, en arribar, van trobar la víctima ferida per apunyalament. Tot i les maniobres de reanimació, l'home va acabar morint. La investigació continua oberta i es troba sota secret de les actuacions. Amposta impulsa una casa d'ofici centrada en la construcció tradicional i la rehabilitació sostenible. El programa s'adreça a joves d'entre 16 i 30 anys i combinarà formació específica amb 6 mesos d'experiència laboral. Durant el projecte, aprendran tècniques de construcció tradicional i rehabilitació amb especial atenció a l'eficiència i la sostenibilitat. La iniciativa s'emmarca en el programa Treball als Barris i el Pla de Barris i Viles de la Generalitat i busca facilitar l'accés al mercat laboral en un sector que necessita professionals qualificats. L'Ajuntament preveu obrir pròximament la convocatòria i el procés de selecció. El Velòdrom de Tortosa acollirà el pròxim 29 d'agost la cinta Es mou per recaptar fons contra el càncer infantil. El Tardeo Solidari començarà a 8:45 del vespre i combinarà música en directe i una sessió de DJ Remember. Hi actuaran Dragon Rapide, versió original i el tribut a Sopa de Cabra ben endins, abans de donar pas als DJ Toño, Joan Salas i Guillermo Argentó. L'entrada tindrà un donatiu de 10 euros que es destinaran íntegrament per a la investigació del càncer infantil a l'Hospital Sant Joan de Déu. I pel que fa al temps, avui dimecres hem tingut un cel ennuvolat arreu del territori, però que s'ha anat esclarint durant la tarda i les temperatures han estat lleugerament més baixes. De cara a demà, tindrem un cel serè arreu del territori amb alguns núvols baixos de cara a la tarda. En quant a les temperatures, la mínima serà lleugerament més baixa i la màxima serà més alta. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem demà amb més informació. Bona nit!
0: Imagina Ràdio. When the

0: Zoo d'ahir i d'avui. I ara avui estem tu, tu, tu, tu, tu, passar la vida amb tu, tu, tu, tu, tu. Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir.

0: d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir.